0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... la tuya, para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
8: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7, i al web larosacalzado.com.
10: Et sona la marca Ser Empresarios?
11: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
10: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
11: I què cal fer per apuntar-se?
10: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Radio Ontinyent.
12: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts. Obrim les portes d'una nova edició d'Este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en un dilluns que ja sabeu que els dilluns tenen mala fama, que diuen que costen, que són pesats, que ens recorden que s'han acabat els caps de setmana, però també tenen una virtut, i és que ens obliguen a començar de nou, a deixar rere el que no podem canviar i a centrar-nos en el que tenim davant. I això, encara que no ho sembli, és una bona notícia. Per cert, a l'inici d'este programa, abans de... a banda de donar-los gràcies perquè esteu ahí escoltant la ràdio, sabeu que el que està així tots els dies, que sona tots els dies, que diu, hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida, eixa veu és de Juan Ochoa, que és un membre de la ràdio des de fa mil anys, que és membre de Carrusel Deportivo, que és amic personal, i avui vull que recordar-me d'ell perquè ahir va faltar la seva mare. L'Ani. Aixina que una abraçada molt forta per a ell, per a tota la família, per a Manolo, per a son pare, i un record per a l'Ani, que vaig tindre la sort de conèixer i que quan se'n va una persona d'aquestes característiques en un cor més gran que tota la seva família, doncs costa un poc. Doncs molta força i nosaltres hem de continuar perquè tornem a ser a la nostra comarca perquè pareixer que l'oratge... El dilluns comença a partir de l'una del migdia avui. Pareix ser que comença una nova onada de calor. Però a veure quina és la previsió que porta el nostre benvolgut Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La setmana que iniciem serà més càlida de lo normal en àmplies zones del nord, però sobretot a la meitat est de la península. Es podran arribar als valors molt elevats, superior als 40 graus, i a Xina arribarem també a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Hem de dir que les precipitacions seran en general escasses, encara que podrien formar-se tempestes en punts de l'interior, ja més a l'interior. De moment, este dilluns, jornada molt semblant a la de diumenge, però en temperatures més altes. Hem de dir que tindrem intervals nuvolosos, vents amb la component sud i temperatures en ascens. I és que l'Agència Estatal de Meteorologia té actiu l'avís per altes temperatures a l'interior de València per als pròxims dies, també avui. Demà puja les temperatures, tant mínimes com màximes. Serà un dia poc nuvolós, càlid i bascós.
2: Doncs no sé si parlem o no d'onada de calor, però que parlem de temperatura que puja, temps i oratge càlid i bascós, com ha dit el nostre amic Lluís Francesc. Volem com avancem en les pròximes hores, però a hores d'ara la temperatura, Carmen Húmeda, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Miguel.
2: Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
2: Bé.
4: De dilluns?
2: De dilluns, sí,
4: de
2: sí.
4: Dilluns.
2: De dilluns? Mira, vaig a dir-ho. És el nostre últim dilluns? Abans de les vacances.
4: De
2: tu ho has pensat, això?
4: No ho havia pensat.
2: Ja ho he
4: gràcies,
2: pensat jo.
4: Gràcies.
2: Clar que
4: ja
2: sí, dona. Temperatures han estat a la vall.
4: Estem entre 29 i 33 graus. No són tan altes com alguns dies de
2: correcte
4: la setmana passada, i aquests dies d'onada de calor molt intensa, però bueno, estarem pendents de les temperatures, perquè bueno, a hores d'ara, a les 12 i 24 minuts, les mínimes es troben a Guillent i a Bocairent, és allà on tenen els 29 graus, i la màxima, els 33 a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim 32.
2: 32 graus ara a Ontinyent. Arribarem, jo crec que als 35-36 graus. Volem demà quants graus pugen, quants graus puja la temperatura. Nosaltres anem a la piqueta, perquè si no Esteban s'adorm, que se m'està dormint ahir. No.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Pepeta Bonarroyo, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel, bon dia, Carmen.
0: Se iba dallant, dic, home, què ha passat ahí? Home, què ha passat? Que el cap de setmana ha sigut dur o...
1: No.
2: Molt bé. Però és que té que matinar molt, estos dies.
0: És de veres, és de veres. I el dilluns es nota més, encara. Sí. Veritat?
1: Sí.
0: Però com portes la setmana ja, com vas ja calentet. Ja dius, bueno, ja, això ja estic acostumat. Però quan arriba el dilluns ja, una altra vegada, matinar.
1: Arrancar, una altra vegada, les matinaes.
0: Sí. Bon, nosaltres no arrencarem matinaes, però sí que el que anem a fer és arrencar per explicar què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Com sempre, començant per este, per l'Hoy por Hoy, perquè tenim diferents temes. Mireu, durant el cap de setmana hem viscut, ayer lo de malferit, una notícia d'estes que, bo, que es feia pensar en què ha passat, què ha passat. Bon, parlarem amb l'alcalde Cristian Verdú perquè volem fer balanç i volem saber l'última hora de l'incendi que este cap de setmana ha obligat a mobilitzar un important dispositiu d'emergències i ha mantingut en alerta tot el municipi, no només tot el municipi, sinó municipis del voltant també, perquè eixa planta de reciclatge que s'ha incendiat, el fum que eixia era molt, que es veia des de qualsevol punt,
2: municipis de la comarca. Sí.
0: Sí, sí, i de la comarca també veïna, des de la costera també es veia, perquè tenim testimonis. Veurem quina és la situació a hores d'ara. Este matí crec que, Esteban, que l'alcalde ja t'ha confirmat i t'ha dit que en principi estava tot estabilitzat, que, sí. Que no havien acabat encara les tareas, però que estava estabilitzat, no?
1: Sí, ja doncs... no... En teoria ja no corre perill res, i ahir per la nit ja se'ls va dir als veïns que ja podien obrir
0: finestres,
1: podien eixir al carrer...
0: Sí, sí. Es va activar un protocol, que després parlarem de tot això, parlarem de què és el que ha passat, i que ens conté l'última hora Cristian Verdú, l'alcalde d'Aielo de Malferit. Després tornarem a Ontinyent per a també fer balanç, però d'una cosa més positiva, clar. Parlarem de les arts volants que ha passat este cap de setmana, sí, a Ontinyent. I no només d'això, sinó que parlarem també de... Carmen, atenció, pantalla gegant, que l'Ajuntament va instal·lar una altra vegada, en este cas en la plaça Ausias Marc d'ací d'Ontinyent, a l'àrea 20, perquè els aficionats del futbol puguen seguir junts la semifinal del Mundial entre Espanya i França.
2: Està molt bé que l'Ajuntament d'Ontinyent, m'agrada que cada dia està canviant la pantalla en els diferents barris de la ciutat, m'agrada la iniciativa.
0: És una de les coses que tinc preparada a preguntar-li a Àlex, perquè clar, estem veient que les diferents pantalles han estat, crec que la plaça de la Concepció,
2: el barri de Sant Rafel.
0: Exacte. I ara l'àrea 20. Així que...
2: Veurem on fan la final, no?
0: Ai, la final.
1: A la vila.
0: T'imagines? No cabe mai. No, la plaça Major, eh? No, és massa gran.
2: Estaria bé, la plaça
0: Està
2: Major.
0: Està en Castella i no.
2: Bueno.
0: Podíem pensar i donar una idea.
2: Caben mil músics, així
0: és
2: que...
0: És de veres.
2: Per què no?
0: Sí.
2: Bueno,
0: vaig a preguntar. No, de fet, és una pregunta que està preparada perquè jo... I això que jo no vull parlar de la final, perquè no vull agafar-ho, però bo, ahí estaré. Ui. Parlant amb Àlex Borrell d'això. Què us passa ara, que esteu ahí?
2: Els auriculars.
0: Mare Déu, quina castanya tenim d'auriculars.
2: Estan de vacances, també.
0: Bo, això en la primera hora. En la segona hora coneixerem David Castelló, que es posa al cap davant de la banda jove comarcal de la Vall d'Albaida, i volem saber quina idea té per a la banda, com vol treballar amb els joves músics de la comarca. Molt interessant, segur que és la xerraeta que tindrem amb David Castelló. I després, com cada dilluns, arribarà Clara Soler amb la intel·ligència artificial per a tots els públics. Última secció d'esta temporada, que ja agafa vacances també Clara, i tancarem el programa amb també l'última playlist de Jesús Sinsa. Veurem a què l'ha dedicat.
2: També se'n va de vacances.
0: Se'n va de vacances tot el món, Carmen. Nosaltres, tu i jo, perquè tenim que aguantar fins al divendres. Bueno, tots dos no. Però tenim que aguantar.
2: Ja ho contarem.
0: Exacte. Això és el que hem preparat per a l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Després arribarà Carmen Úbeda amb l'hora 14. Què tenim?
2: Bueno, Miguel, pues en l'hora 14 estarem, com no, molt pendents de l'última hora d'aquest incendi de la planta de reciclatge d'Aielo de Malferit. Vos contarem com evolucionen aquestes tasques d'extinció, sobretot estarem pendents de l'entrevista al propi alcalde i de tot el que ens conte en este hoy por hoy, i també de les últimes informacions del Consorci Provincial de Bombers, que són sempre els que van dient-nos quantes dotacions de bombers hi ha i com estan els treballs. A més, anem a parlar també de vivenda, perquè les últimes dades situen en més de 28.000 euros els estalvis que són necessaris per a poder comprar un pis de 90 metres quadrats a Ontinyent.
0: Més de 28.000.
2: Més de 28.000 euros es necessiten d'entrada per a comprar un pis de 90 metres quadrats a Ontinyent. El preu del metre quadrat pràcticament s'ha duplicat en els últims 10 anys i he de dir-vos que no és la ciutat on més car està el preu de la vivenda. Yeah. Així que tractarem el tema i vos parlarem d'aquestes dades. També vos contarem que Ontinyent ha aprovat inicialment el reglament per a regular l'ús dels centres escolars públics fora de l'horari lectiu, i també bones notícies que arriben a Montaverner, perquè la Generalitat ja està estudiant noves opcions de desenvolupament de sòl industrial al municipi. L'alcalde va mantindre una reunió amb el director general, així que vos contarem tots els detalls. Farem parada també en Albaida, on la policia local va intensificar esta setmana els controls d'alcohol i de drogues al volant. És una nova campanya que ha eixit de la DGT, de la Direcció General de Tràfic. També a Bocairent per avui tenim reunió oberta per a dissenyar la millora de dos parcs municipals. És una reunió que està oberta al veïnat. I també repassarem altres notícies de l'Olleria, de Bèlgida, d'Agullent, entre altres municipis. I, com no, estarem pendents de la informació d'última hora. Tot això a les 2:10.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies.
2: Per cert, avui tenim donació de sang a Castelló de Rugat i Aielo de Malferit, de 5 de la vesprada a 8:30.
0: Perfecte. Estarem molt pendents de tota la informació quan arribi l'hora 14. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: I atenció, perquè avui és dilluns, no hi ha Mundial, no hi ha res de res així extraordinari, esperem que no aparegui res extraordinari, perquè esta vesprada tenim ventana.
1: Sí. Efectivament.
0: I què tenim preparat?
1: Doncs encara no tenim tancat, encara no podem anunciar qui s'assoma avui a la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida a partir de les 7:20. No ho sabem encara.
2: Però sí que podem anunciar que va ser l'última ventana de la temporada,
0: anem,
2: no?
0: A comentar.
2: Abans de l'inici de temporada de setembre, no, Esteban?
1: Efectivament.
0: Anem avui a explicar això.
1: Avui és l'últim programa d'aquesta temporada abans de doncs, abans de que acabem d'agafar tots vacances.
0: Que s'acaba la ventana.
2: Exactament, la ventana també se'n va de vacances, que també està genial. En setembre tornarem i demà no hi haurà ventana perquè juga a Espanya.
1: Correcte, dimecres igual, sí. I la resta de dies fins al dia 31... des del 16 fins al 31 s'escoltarà a les 7:20 la ventana Comunitat Valenciana. Sí.
0: Molt bé. José Fuentes Romero, en principi, o no sabem
1: si no agafa vacances.
0: Si no acaba, és clar, sí. Clar,
2: és que ara,
1: és igual que nosaltres.
2: Que final
1: van...
0: Clar, és que estem en un temps d'això de ara, programació d'estiu. No, si la programació continua.
1: Sí.
0: Almenys nosaltres continuem la programació i som els mateixos de tot l'any, però no a la vegada.
2: Anem canviant. Dir,
0: exacte. La ventana
2: està pues, bé, també, desapareix. Que vagin canviant les veus.
0: Clar,
2: també.
0: Arriba la ventana Comunitat Valenciana, l'hoy por hoy ho farà Esteban, en un moment després Carmen, després, saps? I després tornaré jo, en fi, que això és el que hi ha quan arriba l'estiu i tots contents. Jo és que encara no tinc sensació de que estic en juliol.
2: No.
0: Fins que no pare, no tinc la sensació de que estem en mesos de vacances. I jo sí que és de veres que moltes vegades pel matí pense, ostres, per a preparar el programa, per exemple, dic, a veure, pensa que hi ha molta gent de vacances, per a fer alguna cosa que tal, però jo no tinc la sensació de que estem en vacances, ni que estem en estiu, ni que estem en juliol. No sé, és una cosa del meu cervell i perquè tinc una edat
2: si
0: i ja no.
2: Si t'encantes, quan vingues a donar-te compte, l'estim ja en setembre, Miguel.
0: Pues veuràs que sí, ja veuràs que sí, ja saps quan passa el temps.
1: O en Nadal, ja.
0: Home,
2: que no te passes encara. D'ací 4 dies ja estàs ficant-me villancicos.
0: Que no ha anat a la platja. Ostres,
1: bueno,
0: veres.
1: Doncs el que estàvem dient, que els programes matinals, tots els programes que fem pel matí, continuaran
2: com sempre.
1: Igual,
2: com sempre.
1: Sí, 7:20, 8:20,
2: 12:20 i 2:17.
0: Exacte. Carmen Úbeda, Esteban Arroyo, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Miguel. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena 7. En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
4: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
5: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
6: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
5: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
6: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
7: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12:35. Continuem en directe a l'Oi por Oi, on tenim veïda al Baida. I anem a parlar de coses serioses que han passat este cap de setmana. Mireu, dissabte de vesprada, per si no heu passat per ací en tots estos dies, Aielo de Malferit va viure una de les emergències, jo crec que més important dels últims anys. Un incendi de grans dimensions en una planta de reciclatge del polígon industrial Els Serrans va provocar una espectacular columna de fum que es va poder veure des de bona part de la Baida al Baida i també de les comarques veïnes. La Generalitat va activar la situació zero del Pla Territorial d'Emergències i va recomanar a la població que es quedara a casa amb portes i finestres tancades, mentre un ampli dispositiu de bombers treballava durant hores per controlar el foc. Afortunadament, no hi va haver danys personals i després d'un cap de setmana molt intens, la situació pareix que ja està controlada, encara que les causes de l'incendi continuen investigant-se. Avui volem fer balanç del que ha passat, saber com s'ha gestionat una emergència d'aquestes característiques i també conèixer quines conseqüències deixa al municipi. Per això, saludem ja l'alcalde d'Aielo de Malferit, Cristian Verdú. Cristian, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Disculpa, però no vos he sentit la introducció perquè estava perguent-se la cobertura.
0: Estava perguent-se, no, no et preocupes. El que he fet és contar un poc, resumir un poc el que ha passat este cap de setmana, i ara que han passat un parell de dies des de l'incendi, ara que ja pots mirar enrere en perspectiva, en quina sensació en quedes del que va viure ayer el dissabte?
1: Bueno, la sensació va ser un poc de nerviosisme al principi, però després ja conforme vam anar evolucionant, la veritat que tranquil·litat i en la sensació de les coses que s'han fet bé. Mm-hmm.
0: Clar, perquè deia jo al principi que la columna de fum es veia des de molts quilòmetres. Suposo que una de les primeres preocupacions era informar bé els veïns i evitar que es generara encara més alarma. Com vau gestionar aquests primers moments, Cristian?
1: Els primers moments, estàvem d'allí, ja va començar la gent a vindre a veure què estava passant, no? A veure el foc en directe, no? I la primera decisió que vaig prendre personalment, informant tant a Guàrdia Civil com a policia local, era desallotjar el polígon perquè vamos, anava a vindre molta més gent i era molt perillós estar allí. I a més que enturbiàvem, no, el tema del treball dels bombers. I va ser la primera, i després de seguida informar a la ciutadania mitjançant les xarxes socials de que tancaren portes i finestres per el que anava a vindre, no? I tan pront van començar això, també vam enviar a la policia local a pegar voltes pel poble amb la megafonia informant a tota la població del mateix, de que tancara portes i finestres i es mantinguera dins de les seues cases. I quan es va acabar això, el segon pas seria anar a les vivendes colindants, als aixes casetes, i també avisar a les persones de que mantingueren la casa tancada i que es mantingueren dins, inclús si pogueren baixar-se al poble perquè tenien un segon habitatge que ho feren. En aquest recorregut també s'ha de dir, no, van trobar una persona indisposta per allí en un bancal prou proper, que probablement si aquesta actuació no s'haguera fet, tal volta estarien parlant d'alguna víctima.
0: Quan vau demanar tot això, que vau posar en marxa tot això, la gent va entendre la situació, imagine, va seguir les recomanacions, no teniu ninguna incidència, més enllà del que acabes de dir, que vau trobar a una persona indisposta, però la gent va entendre la situació i va seguir les recomanacions?
1: Sí, la gent va entendre la situació, van veure el perill que hi havia i crec jo que en general van seguir tots les normes que es van recomanar des de la sala d'emergències de la Generalitat Valenciana.
0: Va haver algun moment, o vau pensar en algun moment, que el foc podria arribar a altres empreses del polígon o complicar-se encara més?
1: No, la veritat és que afortunadament el que és la planta està aïllada, no té ninguna empresa al voltant. L'actuació del bombers va ser molt ràpida, en qüestió de 10-15 minuts de donar l'avís es teníem allí. A l'estar allí sí que es va fer un conato en un bancal, I aleshores van vindre de seguida els bombers forestals i el van apagar sense més incidències.
0: Clar, quan passen situacions així és quan es veu si els protocols funcionen o no. Ja ho has contat tu més o menys per damunt, perquè, clar, la coordinació ha de ser entre l'Ajuntament, els bombers, emergències, Guàrdia Civil, policia local i la resta de coses que hi van participar. I pel que estàs contant, el balanç jo crec que és positiu.
1: Sí, sí, va ser positiu des del primer moment, comptant també a la col·laboració d'Avelino, el diputat d'Emergències de la Diputació de València, amb el secretari d'Emergències, Fernando, també a la col·laboració del subdelegat de govern. Vull dir, es van implicar tots al màxim per a que això funcionara de la millor manera possible.
0: I a hores d'ara, Cristian, com està l'incendi? En quina situació estem? Hem dit que estava ja controlat i que estava ja... però en quina situació està ara?
1: La situació ara és que el que s'està cremant encara són bales de cartó i paper. Aleshores, aquest combustible és molt difícil d'apagar perquè va cremant-se per dins encara que no hi ha ja flama. Aleshores, el que comenten els bombers és que van estar 2-3 dies encara, diguem, perquè els treballadors de la Garola van estar manejant aquestes bales, van estar apagant-les poquet a poquet i entonces van a fer-ho com un circuit, moguent el material i apagant-lo. No hi ha perill de que es torni a agarrar res més, simplement és ixe fum, no?, que està encara aixint de lo que serien les bales de paper i cartó.
0: Sí, perquè hi ha que tranquil·litzar la gent, que ja no hi ha flama, però sí que és de veres que tot el material que hi ha ahí està manejant, com tu has dit, a maquinària pesant, si no m'equivoque, per a que acabe d'apagar-se, encara que no hi ha cap flama.

0: Heu tingut de parlar amb, imagine que sí, amb els responsables de l'empresa. Com han vivit estos dies?
1: Bueno, pues el primer dia, òbviament, estaven devastats, ho havien perdut tot, i sí que és veritat que ahir pues, ja poder entrar dins de l'empresa i veureu pues, al final el que són les oficines, l'edifici no ha entrat dins el foc, per tant, estem parlant de tota la campa, diguem, on tenien tots els residus a l'exterior, i després, diguem, una altra campa que estava com mitja tapada, diguem, per uns sostres, que, bueno, al final són danys materials. Maquinària, n'han perdut una poca, però no tota la flota, ni un terç, per tant, de lo que tenen. Aleshores, pues sí, estaven preocupats per tot allò, però que al final, pues, per lo que en diuen, a poc aniran recuperant-se.
0: Que és menys del que esperaven, no? Tenien unes expectatives després de veure l'inici.
1: Sí, és que, clar, les flames, les primeres hores van ser brutals. És que no hi ha una altra forma d'explicar-ho, no? Allò era, vamos, és que les flames eren com 4-6 metres d'altura, fum negre, i no es veia absolutament res de l'interior de tota aquesta explanada. Aleshores pensaven que tot havia sigut calcinat, però ja quan s'ha apagat tot i ja ho podem valorar, doncs han quedat coses.
0: Tu havies viscut alguna cosa pareguda, Cristian?
1: La veritat és que no l'havia viscuda, però bueno, jo sempre em diuen que quan les altres em posen nerviosos jo estic tranquil i penso i bueno, clar, doncs és que un poc les emergències d'una forma tranquil·la.
0: Clar, és que a més, que allà és un poble que té un pes industrial que important, un episodi com este també obliga, jo crec, a reflexionar un poc, no? Creus que deixa alguna lliçó o que pot servir per a reforçar mesures de prevenció de cara al futur?
1: Sí, una de les coses pendents que tenim també, pues, és tindre exactament els punts dels hidrants, saber on estan. Sabem de memòria, val? Per això tan pront amb les persones allí pues, van anar a parlar en els bombers d'explicar-los, mira, tenim un hidrant així, anem a cridar a l'empresa que gestiona l'aigua per a que li doni més pressió, per a que tinga la pressió suficient per a poder apagar qualsevol cosa, tal. Pues totes aquestes coses potser podríem protocolitzar un poc, perquè lamentablement fa també bastant poc van tindre també una altra empresa de borres que també va cremar sencera i bueno, aquestes coses al final ens donen una experiència que bueno, potser l'hem de deixar redactada, però que tan pront torni a passar, pues, saber un poc per on anar.
0: Doncs volíem saber quina era l'última hora. Està, ja no hi ha perill, està controlat l'incendi. En principi ha sigut menys preocupant per a l'empresa, sobretot, que del que pareixia ser. I continuarem, això sí, continuarem pendents d'aquesta investigació que ja ha començat i que començarà demà en treballs de camp, i per a veure per què ha passat i per què va passar este incendi a esta planta de reciclatge a Aielo de Malferit. No sé si vols afegir alguna cosa, alcalde.
1: Sí, hi ha una última puntualització per donar un poc de tranquil·litat als veïns i veïnes. Sé que estem un poc assustats, no?, per el tema del fum. Evidentment, tot el fum, pues, tot és tòxic, no?, però vist de les toxicitats del fum, de les partícules, millor dir, que porta l'aire que estem respirant, ara mateix és el que s'està cremant és paper i cartó. És tòxic? Sí, però el nivell de toxicitat no estem parlant de productes químics o de productes de pintura o de plàstic, no, estem parlant de paper i cartó. Evidentment, no tenim que exposar-nos massa a l'aire lliure, no? Tenim que, pues, lo essencial, una forma, però que podem estar tranquils. No és aire encara totalment net el que estem respirant, per això tindrem que esperar uns quants dies i sobretot que canvi el vent, perquè ara mateix nosaltres vivim en una vall, no? Estem rodejats de muntanyes. Clar. I conforme passa

0: el tema de la boira, pues passant el fum. Ara mateix tenim tot el fum envoltant-nos i el tenim a sobre del poble. Aleshores, hem d'esperar fins que bufe bon vent per a que totes aquestes partícules es retiren de la nostra població. Res, podem fer via normal, però no s'exposem tampoc massa. I, evidentment, hi haurà moments que sí que notem el fum. En aquests moments que notem el fum, no estem pel carrer tranquil·lament. Vull dir, anem-se'n a casa i després podem eixir. I ja per finalitzar, doncs sí que recomanar a totes aquelles persones que tinguin problemes de respiració o pulmonars, aquestes persones sí que haurien de curar-se en salut, protegir-se amb mascaretes, perquè elles sí que tenen més dificultat i més problemes quan hi ha un aire contaminat.
1: Doncs ahí queda, ixa recomanació. Tant de bo el bufe bon vent, com tu dius, i el fum acabe marxant-se, que acabarà marxant-se, però tant de bo que passe pronte. Alcalde d'Aielo de Malferit, moltíssimes gràcies, Cristian Verdú, com sempre, per haver atès la crida de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres, un abraç.
1: Adéu.

0: 9 minuts, arribem a l'una del migdia. A lo millor este cap de setmana has estat fora, que has eixit, tenies, bueno, no sé, tenies compromisos, etc. O has estat a Ontinyent, però no t'has assabentat de les coses. Per què dic això? Perquè este cap de setmana Ontinyent ha estrenat una proposta cultural ben singular. Per primera vegada, les arts volants han fet parada a la ciutat, convertint l'aparcament de la Sala Gomis en un teatre a l'aire lliure gràcies a un escenari molt especial. Un camió que es transforma en un espai per a la lírica. Damunt d'aquest escenari es va representar això que esteu escoltant, Notes d'estiu. Són zarzuelas en el camión. Una producció del Palau de les Arts i la Diputació de València que recupera la zarzuela valenciana amb humor, música, dansa i teatre i amb una idea molt clara, acostar la cultura a tot el món. I avui parlarem d'això i també d'una altra coseta, però ara l'anunciaré. Anem a rebre el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Miguel, què tal?
0: Benvingut al programa. Estaven dient que per primera vegada ha arribat este cap de setmana als Arts Volants. Com va ser l'experiència?
1: Doncs sí, per primera volta, perquè ja portàvem diversos anys sol·licitant-ho i a la Diputació de València, i com hi ha a principi d'any es poden demanar diferents activitats, tant activitats de l'Etno o com el recital de piano d'Iturbi, que també ha vingut a Ontinyent, cada any es pot sol·licitar una cosa. Duíem diversos anys sol·licitant també el de les arts, i en guany sí que ens han acceptat la sol·licitud i vam poder gaudir de l'espectacle este dissabte al pàrquing de la Sala Gomis.
0: Creus que el públic d'Ontinyent va comprar la idea? Vull dir, com va ser l'experiència?
1: Sí, pues me vaig a confessar-te que vam estar valorant, a mi el que m'hagués agradat realment era fer l'espectacle a la plaça de la Concepció, que s'ha quedat espectacular i hagués sigut un lloc molt més cèntric, però vam anar els tècnics i no vam veure diverses zones, però ninguna mos cabia, perquè són realment dos tràilers que junts formen l'escenari, i després encara n'hi ha un altre xocotet camió que és un camió camerí, i tota la infraestructura no en cabia en ningú lloc de la plaça, així que al final, per comoditat també, perquè podíem utilitzar els camerins de la Sala Gomis i per infraestructura, vam decidir fer-ho en el pàrquing de la Sala Gomis, però és un lloc que ja costa un poquet més a desplaçar-se,
0: clar,
1: a anar.
0: Sí.
1: Però així tot, vam fer una previsió de... Hi havia gàbies al voltant de 500 cadires i es van posar menys una gavieta, o sigui, més de 400 persones estaven en el pàrquing de la Sala Gomis, sí. I la gent que va vindre, la veritat és que va eixir encantada. Estava també la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia, i jo mateix, i vam gaudir moltíssim. És un espectacle que es va fer cool, perquè dura 60, una horeta, 60 minuts.
0: Ja veus.
1: Però sí, la gent jo crec que es va quedar fins amb ganes de més.
0: Que
1: però,
0: bo.
1: I molt bé, perquè molt de nivell, perquè són cantants del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, i es nota molt, acompanyats d'un pianista, que era Cristian Arriaga, doncs combinaven la sarsuela amb textos en valencià també, molta ironia i molta comèdia també, així que ens va agradar molt.
0: Doncs això era una de les propostes d'este cap de setmana, les arts volants, que per primera vegada arriba a l'Ontinyent. No sé si això, no sé si teniu previst que o vos agradaria consolidar dins de la programació d'estiu un alt arts volant tot els anys. No sé si això es pot fer, Àlex.
1: Es podria tornar a demanar, el que passa és que com també sí que és veritat que la gira són, em sembla que 14 localitats,
0: clar,
1: cada vegada també van triant, i de fet solen triar també localitats un poc més menudes on l'accés a la cultura és més complicat, en este cas en Ontinyent tenim una programació cultural molt estable, però sí que és veritat que jo crec que per pesats de demanar-ho tots els anys al final han dit enguany per Ontinyent també.
0: I que callen ja, per favor.
1: I que callen.
0: Doncs ja hem parlat d'eixe les arts volants, però ara... Clar, és que tenim una altra proposta, perquè demà l'Àrea 20 acollirà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. A veure, Àlex, això ja s'ha convertit en tradició, no?
1: Sí, la veritat és que, mira, este estiu, entre les activitats que ja n'hi ha de per si per a la gent jove, vam començar en el 700 de final, enfrontar a Àustria, i a partir d'ahir, afortunadament, doncs vaig fer molt bé la primera experiència que vam fer a la plaça a la Barranqueta, a la plaça de la Coronació, i a partir d'ahí després vam repetir en la plaça de la Concepció, després em vam anar ja la setmana passada al Parc Pere IV a Sant Rafel, i demà ja, que ho anava a dir, semifinals, doncs en el Parc Ausias March, en l'àrea 20, podrem gaudir de la pantalla gegant per a poder veure el partit de França-Espanya.
0: Clar, és que estàvem parlant aquest matí a la redacció, que heu recorregut pràcticament, no tota, però molta part d'Ontinyent, Concepció, Coronació, Sant Rafel, demà Ausias March. Clar, a mi no m'agrada parlar del que pot passar, perquè jo crec que ho agafe. Però, i si arribem a la final, on anirà la pantalla gegant, Àlex?
1: Doncs estem encara estudiant, però molt probablement a mi faria il·lusió que fora la plaça de l'Ajuntament, enfront del castell, ja seria, jo crec, que la guinda, no? Així que, bueno, anem pas per pas, anem a veure si passem... està complicat, eh? Jo crec que si passem a la final, tenim moltes opcions de... Bueno, probablement seria contra Argentina, bueno, no sé...
0: No diguem res. Però mira, és una opció que així també a la redacció, lo de fer-ho a la plaça Major, eh? De fer-ho a la plaça de l'Ajuntament, eixa pantalla. Sí. A veurem què passa, però passa a pas. Poquet a poquet. Sí. Jo no sé si esteu orgullosos de la reacció de la gent d'Ontinyent a aquestes pantalles gegants. No sé si ha anat creixent en el pas de les eliminatòries o no.
1: Sí, ha anat creixent. De fet, en el Barranquet va vindre ja molta gent, però després és veritat que conforme han passat eliminatòries i el boca a orella també ha fet que cada vegada s'arrimarà més gent jove, també veig gent més major o en família, està oberta a tota la ciutadania, i ja no tinc creixent, o sea, que per a demà sí que han fet previsió de posar unes quantes cadires més.
0: Molt bé.
1: I bé, esperem que...
0: I a gaudir.
1: La veritat que es crea un ambient, sí, un ambient molt festiu, i poder, és com quan dic jo d'assistir a actes culturals, no és el mateix, a lo millor, veure una pel·lícula de cine a ta casa sols que anar a veure-la en companyia en una sala de cinema. Doncs això és un poc semblant, no? El fet de poder compartir amb més gent una experiència.
0: Totalment d'acord.
1: Positiu.
0: Totalment d'acord. A partir de quina hora pot arribar-se la gent o pot estar això en marxa, Àlex, demà?
1: Sí, doncs com sempre fem una prèvia a partir de les 7:30. És veritat que la gent ja a partir de les 8 és quan comença a vindre, però a partir de les 7:30 ja estarem allí.
0: Doncs a la plaça Ausias March, a l'àrea 20, ahí estarà esta nova pantalla gegant per a eixa semifinal entre Espanya i França, i tant de bo passem a la final i ja veurem on posem la pantalla gegant. Informarem des de Ràdio Ontinyent. Àlex Borrell, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, Miguel.
0: Adéu.
1: Un abraç.

0: Iniciem segona hora de programa en este Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida, dilluns 13 de juliol de 2026. I ho fem parlant de música, però també parlant de comarca, de planter, i d'una cosa que sí sabem molt bé, que una banda de música no és només una banda. És escola, és poble, és amistat, és disciplina, és assaig, quan altres estan a la piscina, per exemple, i és també una manera molt nostra d'entendre la cultura. Per què dic això? Perquè la banda jove comarcal de la Vall d'Albaida enceta nova etapa amb David Castelló com a nou director per a les pròximes dues temporades. Un nomenament que arriba després d'un procés de selecció amb candidatures de nivell i que situa al capdavant del projecte un mestre ontinyentí vinculat al món de la direcció, de la interpretació i de les societats musicals, evidentment. La banda jove comarcal, per al que no sàpiga, és un projecte que vol reunir músics joves de la Vall d'Albaida, donar-los experiència, convivència, escenari i, al mateix temps, fer comarca a través de la música. Perquè jo crec que el remat, quan una banda sona bé, no sona només una partitura, sona tot el que hi ha darrere. I de tot això anem a parlar en els pròxims minuts amb el flamant, podem dir, nou director de la banda jove i comarcal de la Vall d'Albaida, David Castelló, que està així amb nosaltres a l'Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida. David, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Clar, perquè això és una cosa, dic, no, però li dones l'enhorabona? Clar que li tinc que donar l'enhorabona, perquè ara parlarem de tot això que he dit, no? De partitures, d'assajos, de calendari, etc, de projecte, però com reps tu personalment este nomenament?
1: Bueno, ha sigut una satisfacció molt gran, perquè era un projecte que em feia molta il·lusió.
0: Ah, sí?
1: La veritat que ho agafé amb moltes ganes i molt motivat. La veritat que és una oportunitat molt bona de poder treballar amb músics de la comarca, conèixer altres músics, poder fer música junts, i crec que és un projecte superatractiu per a la gent jove de la comarca, i vaja, em pareix una proposta molt, molt necessària per als joves i que tinguin l'oportunitat de fer aquest tipus de treball. I bueno, haver sigut elegit entre diverses candidatures, pues, ha sigut un honor i un plaer, i espero que aprofitem l'experiència al màxim.
0: Jo estic convençut que molta gent que està escoltant ara mateix la ràdio ja et coneix de temps com a músic, etc. Però anem a fer un currículum vitae aixina per damunt de qui és David Castelló dins del món de la música. Conta'ns.
1: Bueno, jo soc d'ací d'Ontinyent, em vaig formar a la Unió Artística Musical, vaig començar amb el saxo, després vaig anar al conservatori on vaig estudiar saxo i guitarra, ja després vaig fer el superior de saxo a Alacant, després ja vaig començar a estudiar direcció, vaig fer el superior a Albacete, i bueno, ara porto uns anys donant classes a conservatoris i bueno, i dirigint bandes des del 2017, quan vaig començar en la banda jove de la Unió Artística Musical, que vaig estar durant 7 anys i mig.
0: Oh, pues.
1: Sí, molt de temps ahí formant els joves músics. I bueno, pues, des d'aquest any, que ja són quasi 10, pues, dirigint i dedicant-me al que m'agrada, que és la música. Així que ahí seguim amb tot això.
0: És curiós tot això, perquè tu escoltes això que està dient David. Vaig a preguntar-te l'edat, quina edat tens, David?
1: Tinc 32.
0: Ja veus, en 32 anys ha fet tot això que heu d'escoltar, que no és fàcil, que són moltes coses i molta experiència, seguint tan jove. Mira, com la banda jove comarcal, perquè jo no sé si per a tu este projecte ha de ser una banda per fer concerts o una experiència formativa més àmplia.
1: Molt bona pregunta, perquè pense que va més per lo segon, perquè el fet d'esta banda jove comarcal, clar, la gent queda un poc com, però què, és una banda que va fer concerts durant tot l'any?
0: Clar.
1: I clar, no, perquè cada músic pertany a una societat musical de la Vall d'Albaida, i ja tenen el seu calendari prou ampli, no? Per tant, és una banda que funciona per encontres. Es fa ara un encontre al mes de juliol, i és una forma de treballar totalment distinta a la que fem normalment les bandes, sinó que farem 3 dies d'encontre en assajos intensius, matí i vesprada, i prepararem un programa de concerts sols en aquests 3 dies.
0: En aquests 3 dies.
1: Per tant, és un repte.
0: És un repte molt gran, tio.
1: La veritat que sí.
0: Clar, perquè ho has dit tu, no?, que són músics joves que venen de pobles, d'escoles,
1: sí,
0: i societats diferents, no? Clar, quina és la primera faena del director ahir? Que fer que la banda soni bé o construir un llenguatge ahí comú entre tots?
1: Efectivament, crec que va per ahir. Va per ahir perquè, clar, al final són músics que alguns es coneixeran del conservatori, clar, o de la banda, clar, o de lo que siga, però, clar, hi haurà molts que no, perquè venen de molts pobles diferents de la Vall d'Albaida. Som d'una comarca que té molts pobles i més societats musicals encara que pobles.
0: Clar, tio,
1: la Vall d'Albaida. Som d'una comarca en moltíssimes bandes.
0: Sí.
1: Així on tenim 4, de fet. I, clar, hi ha pobles menuts que en tenen 2 o inclús tres, també. Uh-huh. I clar, n'hi haurà molts músics que estan posats a tocar de forma diferent. I clar, el principi és un poc com ensamblar aquest tipus de formes de treballar en una. Per tant, serà un poc d'aquest treball pedagògic, a lo primer, i després, clar, el muntar el programa del concert en el temps que tenim, que ja és un repte.
0: Que és un repte, ara parlarem d'aquesta idea. Però anem al principi una vegada, un mes, si vols. Ho hem dit al principi que tu arribes, i també ho has nomenat tu, que arribes després d'un procés de selecció, uh-huh, on hi havia altres candidatures, també de molt de nivell. Què creus que valoraren del teu projecte?
1: A part de l'experiència que tinc, i bueno, i al final crec que en la baremació posava que es valoraria titulacions musicals, experiència en el món de la direcció, projectes que hagin pogut fer, era com un concurs de mèrits, com si diguem. A banda d'això, també tens que presentar una proposta de programa, i crec que la meva va ser atractiva. Vaig estar treballant-ho amb temps, i vaig fer un programa de concert de compositors de la Vall d'Albaida. Vaig estar fent un poquet de treball d'investigació, i bueno, em va sorprendre la quantitat de compositors que tenim a la Vall d'Albaida i que hagin fet música de banda. I bueno, crec que vaig fer un programa prou atractiu. Vaig passar tres propostes de programa per a enguany i l'any que ve. Uh-huh. Vaig intentar fer-lo més complet i extens possible. I bueno, em van dir que es va agradar molt el projecte. Crec que això també ha sigut un dels detonants per haver sigut elegit.
0: Mira, ara que dius que vas estar mirant, vas estar investigant i tal, com penses, com es dirigís mirant cap avant sense... perdre el respecte pel que ja s'ha fet, que també és molt important, no? Uh-huh. Com es fa això?
1: Totalment. Crec que s'ha de tindre sempre consciència, no? D'on venim, no? Perquè, clar, ara coneixem les societats musicals d'avui en dia, el repertori que es toca avui en dia, però moltes vegades no fem la mirada enrere. I així, per exemple, tenim música del Mestre Ferrero, de Rafael Martínez Valls, i posant-te a buscar, veus compositors d'altres pobles, com en Albaida, que tenen Eduardo Torres, Agullent, Amancia Amorós, i molts altres de la comarca que no són coneguts, perquè, clar, la gent no ha tocat música d'ells perquè és molt antiga, no? O s'ha anat perdent-se en els anys. Però, bueno, és interessant, i, bueno, i la idea també és rescatar un poc aquest tipus de repertori.
0: Molt bé. Parlem dels joves músics, perquè, clar, tu ja has estat anys formant i donant classe a músics joves, però què detectes avui dels músics joves en comparació a la teua generació o al teu últim moment? És dir, més nivell tècnic, més pressa, més estímuls, menys temps. Ho dic perquè, clar, la música avui competeix, entre altres coses, en mil pantalles, i amb una agenda que sembla que està feta per el dimoni.
1: Totalment.
0: Què és el que encontres tu? Què és el que trobes?
1: Sí, sí que és cert, i aquest canvi tecnològic o de generacional està ahí. Jo vaig entrar a la Unió Artística en el 2005, i clar, en aquella època ni teníem mòbils, ni pantalles, ni res d'això.
0: És que és desposseir, però fa 21 anys, saps?
1: Sí, sí, sí, exacte, pareix que sí gaire, però ja fa anys. I clar, és com que, i a banda també, avui en dia els joves tenen moltes més activitats d'oci i d'esportives, musicals, etc. No? I, clar, pense que avui en dia costa més conciliar el temps dels assajos en les bandes. Perquè jo recordo, en la meva generació, tu entraves a la banda i anaves sempre a assajar.
0: Clar.
1: Avui en dia els joves, és que esta setmana no puc anar perquè tinc tal, o tinc un torneig de futbol, o tinc un campament de tal, o sempre hi ha moltes coses. I pense que això s'ha perdut un poc. Però no per culpa d'ells, sinó per un poc per el canvi generacional, que avui en dia tenen moltes més, molts més estímuls en aquest sentit.
0: La vida que t'atropella, que diu aquell, no?
1: Exactament.
0: Com t'agradaria que sonara esta banda jove comarcal?
1: Que bona pregunta. Bueno, primer que res, que soni a banda de la Vall d'Albaida, que pense que la
0: més,
1: banda...
0: Més arrelada, no?
1: Sí, sí. La Vall d'Albaida també és una comarca molt rica en bandes i que no es perga aquesta essència de la nostra sonoritat. Ho parlava un dia en un dels compositors que he programat, que va vindre a assajar a la banda que jo porto, a Geneta. Uh-huh. I va dir, des de fa uns anys cap així, que les bandes valencianes han canviat la sonoritat.
0: Hosti.
1: I dic, ostres. Diu, antigament es buscava que sonoren com una orquestra, i això ha anat perdent-se per el repertori que està tocant-se. I vaig dir, ostres, quina reflexió més interessant, no? La sonoritat pròpia de la banda. I, bueno, al final el que intentaré és això, que soni a banda d'ací i això, que tinga un cert vincle en l'orquestra, també, no? Que no es perga aquesta sonoritat nostra, I, bueno, al final, que soni afinada, que soni compacta i que soni el millor possible dins del temps que tenim.
0: Parlem del repertori. Vinga, va. Quin programa has presentat? Què farà la banda jove en estos intensius que aneu a fer? Que és una barbaritat, sí, sí. Per favor.
1: Bueno, pues el programa és un programa de 8 obres, que és pot ser un poquet extens, però, bueno, m'entra dins del minutatge de concert.
0: Molt bé.
1: I, bueno, he estat buscant un poc, dins de ser compositors de la Vall d'Albaida, que seguiren la mateixa línia estètica en la composició, que seguiren un poc la mateixa forma d'escriure. Per tant, el programa es titula De la Vall d'Albaida a Europa de l'Est.
0: Ah,
1: el programa del concert.
0: Sí.
1: Perquè tots aquests compositors han estudiat al Conservatori d'Alacant o han sigut docents del Conservatori d'Alacant i han seguit la línia compositiva de compositors com Tchaikovsky, com Prokofiev, etc. Uh-huh. Segueixen un poc aquest tipus de llenguatge. I totes aquestes obres a mi em recorden molt a aquesta sonoritat. No? Uh-huh. I he seguit un poc aquest programa. I bueno, compositors d'ací d'Ontinyent hi ha 4. Uno és Rubén Penedès, que tocarem el seu pas doble Músics i Festers. Uh-huh. Ferran Lluís Martínez, tocarem l'obra seva de final de carrera, que és Quadern sonor d'una ciutat, basada en temes populars d'ací d'Ontinyent. Uh-huh. Una altra obra és de Ferran Sánchez, músic de l'agrupació. Tocarem una obra que es diu Hui Turam, una obra sinfònica molt difícil, però bueno, tocarem l'últim fragment del tercer moviment de l'obra.
0: Uh-huh.
1: I com no, m'agradaria enguany que estem en el seu centenari, el mestre Ferrero.
0: Molt bé, molt bé.
1: En la seva fantasia muladiana, que va ser obra del obligada del certament de València enguany, en commemoració del seu centenari, i pense que és l'any de traure la seva obra.
0: Molt bé.
1: I després, en l'altre bloc, que ja no són compositors d'Ontinyent, faré una obertura d'Enrique Alborch, que s'anomena Madaràs. L'obra també de final de carrera d'un company, Román García, del Ràfol de Salem, que es diu Obertura Lozana. I després dos obres dels que eren els professors de composició a Alacant, que, bueno, que crec que és una, també una informació a comentar, no? Uh-huh. Que al final molts músics s'han format a Alacant, però també han hagut músics de la Vall d'Albaida com a docents de composició al Conservatori d'Alacant, com són Joan Enric Canet, que tocarem la seva obra Jovinetza, i Juan Alborch, de Salem, tocarem la seva obra Joveníbula. Damunt són dos obres que van fer pensant en el format de banda jove.
0: Uh-huh.
1: I crec que també utilitzen un llenguatge molt acadèmic i molt didàctic, i pense que són dues obres que funcionaran molt bé en la banda. I bueno, crec que és un programa molt variat i molt interessant, i estic amb moltes ganes de poder-lo treballar.
0: Que bé. Tinc un dubte. Com es forma la banda jove? Vull dir, això és com... Tu eres Luis de la Fuente i va seleccionant a músics de la comarca? Doncs
1: pues això no ho sé encara, perquè...
0: m'agrada això.
1: Això. Hi ha una junta directiva darrere.
0: Val.
1: I ells són els que porten el tema de les inscripcions i tal.
0: Val.
1: I, bueno, el que sé és que a dia d'avui encara queden places disponibles, per tant, si hi ha algun músic o familiar de músic que vulgui apuntar-se i mos està escoltant, encara tenim lloc per a tu. Alguns instruments sí que estan plens ja, perquè, pues, per exemple, hi ha una plantilla de 50 músics, i per tal que estigui compensada, pues, per exemple, hi ha un número de flautes, hi ha un número de clarinets, hi ha un número de trompetes, de trombons,
0: val.
1: I clar, hi ha instruments que s'apunta molta gent i hi ha instruments que hi ha poca gent apuntada.
0: Quins són els instruments que més costa?
1: Tubes. Bombardins, fagot és que n'hi ha molt poquet.
0: Sí.
1: Sí. Trompes tampoc hi ha moltes apuntades. I clarinets, que és raro, que és un instrument que sí. Era molt comú, però
0: molt
1: que,
0: comú, no?
1: Cada dia hi ha menys clarinets.
0: Sí.
1: Estan passant més a les flautes últimament.
0: Bueno, o sea, anem a fer ahí una crida per a que la gent que estigui escoltant que pot apuntar-se a esta banda jove comarcal. Jo el que note, David, és que tens molta il·lusió i que ja que tens moltes ganes de començar ja a fer coses.
1: Sí, la veritat que sí, des que m'han donat la notícia que m'he posat mans a l'obra i estic tots els dies preparant alguna coseta, contactant també en músics que conec o que he tingut a la banda jove. Vinga, anima't a vindre tard, que necessite el teu instrumental. I, bueno, estem ahí acabant de confeccionar la plantilla, perquè s'acaba este dimecres el plaç. I una vegada tinga la plantilla, pues ja tindrem una cosa menys i podem anar seguint els següents passos.
0: Anem a parlar un poc de futur, encara que no tenim... no som vidents ni res per l'estil, però sí que podem tindre desitjos, no? Imagina't que acaben les dues temporades que tu tens com a director. Què t'agradaria que quedara? Vull dir que quan mires enrere, què voldries poder dir? Això ho hem aconseguit.
1: Fer una bona interpretació als concerts, que els compositors de la vall que escolten les seves obres queden contents amb la interpretació, i que els músics que vinguen que disfruten, o que el dia de demà s'interpreten alguna de les obres se'n recorden d'haver-la treballat a la banda comarcal, i que tinguin un bon record del treball que hem fet i que siga un aprenentatge per a ells, perquè al final és el que jo busque, que no siga el típic treball d'assaig en la banda del poble, sinó que siga un projecte més bé didàctic i pensat en altra forma de treballar.
0: Què li diràs als músics que arriben el primer dia d'assaig, que ja estiga allà a conformar la banda? Imagina't, primer dia d'assaig, ja estan tots asseguts allí, silenci. Què diu el director el primer dia?
1: Que moltes gràcies per haver donat el pas de vindre a la banda comarcal. Sense el seu sacrifici de vindre ara en estiu, en els seus dies de vacances, no hauria sigut possible tirar el projecte endavant. I que disfruten de fer música i de la convivència, de conèixer altres músics, i que segur que és una experiència que la van a passar bé i que la van a disfrutar.
0: Doncs David Castelló, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio. Enhorabona pel teu nomenament, enhorabona pel teu projecte que comença ja, que ja està en marxa, i tant de bo parlem d'ací un temps si em digues exactament el que acabes de dir, no? Que tot ha eixit com tu volies o ha millorat encara de les expectatives que tu tenies. David Castelló, enhorabona i moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, fins demà.

Dos minuts i arribem a l'una i mitja del migdia i continuem directe ací a Ràdio on tinguem Cadena Ser, a l'Oi Poroi on tinguem Vall d'Albaida. Anem amb la intel·ligència.

0: Artificial per a tots els públics amb Clara Soler. Què tal, Clara? Molt bon dia.
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé. Ah, sí, de campo i playa, que diu aquí.
1: Jo vinc contenta perquè...
0: Perquè què?
1: Bueno, vinc contenta. A mitges.
0: A mitges.
1: S'acaba la temporada.
0: Això és correcte. Això és correcte. És, bueno, sí, la temporada. Encara que hem explicat al principi d'este programa que la ràdio continua, eh? L'Hoy por Hoy continuarà amb altres veus, amb les veus de Carmen, d'Esteban, de... que passe per així. Però sí, bueno, dels col·laboradors, en principi, que vau començar en setembre, sí, va acabar ja la temporada, perquè jo me'n vaig de vacances el divendres.
1: Ja, que... I tu acabes esta setmana i, claro, jo acabe avui també.
0: Exacte, exacte.
1: Jo acabe avui també, sí. I en dones...
0: Ha passat ràpid, eh?
1: Han passat 8 mesos volant.
0: Sí o no?
1: Per lo menos a mi m'ha passat 8 mesos. L'altre dia quan em vas dir, el queden 3 dilluns.
0: Sí, sí,
1: i dic, en queden 3 dilluns?
0: Sí,
1: ja?
0: Sí.
1: Ja s'ha acabat.
0: És de veres, eh? Jo tinc la mateixa sensació de que ha passat volant 8 mesos.
1: I tots els dilluns parlant d'intel·ligència artificial, cada setmana hem parlat de ferramentes, d'aplicacions, de webs... d'utilitats, de l'altre dia parlàvem de com salvar vides, també hem parlat de coses que no eren reals, com cançons, com vídeos, com... Hem parlat de tot un poquet, no? I avui volia parlar-te d'una ferramenta que crec que als xicotets negocis els va ajudar molt.
0: Ah,
1: i no
0: sí?
1: Volia anar-me'n de vacances sense contar esta ferramenta.
0: Vale.
1: I és una ferramenta gratuïta de Google... Vale. I per a la gent que estigui escoltant-nos, que tinga un xicotet comerç que necessite crear imatges per a xarxes socials i moltes vegades no tenim temps o no tenim idees, o que vulgui fer pues això, algun vídeo d'animació, cosetes que són senzilles però moltes vegades perquè els xicotets negocis tenen que estar obrint la persiana, atenent els clients, portant les xarxes socials, fent la comptabilitat, l'Excel, les factures, etcètera, no? Pues bueno, Google ha tret una plataforma que es diu Google Labs, bueno, Labs Google, no? Com el laboratori de Google.
0: Val.
1: I en aquest laboratori han creat diverses ferramentes i una d'elles, que és de la que el volia parlar-te avui sobretot, es diu Pomeli. Sabia que...
0: És que ho ha fet a propòsit. Estava bevent aigua i diu Pomeli.
1: És que sabia que no va agradar-te. És que sé que t'agraden els noms. Estava mirant-te per el cristal i he dit... Es diu Pomeli. I ho ha fet a espaiet perquè es devies veient i digui ara fa...
0: Sí, sí, no, pues casi.
1: Pues casi. Però que n'hi ha cristal.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no m'hauries estufat.
0: Bueno, pues... Estufat, molt de paraula.
1: Estufar. Jo estufe, tu estufes.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues una d'aquestes ferramentes es diu Pomeli, ¿vale? Pomeli, escrit. N'hi ha una altra que es diu Flows. Sí, és que posen uns noms.
0: Caronchi.
1: Pepini.
0: Pepini.
1: Bueno, ja estaria. I en aquest cas, aquesta ferramenta, que es diu Pomeli, que podeu buscar-la, bueno, s'escriu Pomeli, ¿vale? Però pronuncia Pomeli, és una ferramenta que ens ajuda a crear de forma molt senzilla aquestes imatges o aquestes stories per a xarxes. Nosaltres només tenim que posar-li...
0: Stories per a xarxes, eh? Sí?
1: Stories,
0: vale, vale,
1: sí.
0: Vale, vale, vale.
1: Si entrem, es donem d'alta en un... la majoria de la gent sol utilitzar Gmail, no? El correu electrònic de Google,
0: sí.
1: El Gmail. Vale,
0: sí.
1: Pues directament entrant en Labs, Google Labs, poseu directament en Google Pomeli, entreu i es doneu d'alta en aquest correu electrònic i el demana, lo primer, la URL, la direcció de la teua pàgina web. Vale? Tu li copies la teua pàgina web, la URL, i la poses en l'aplicació i comença a llegir-te la imatge de marca i comença a dir-te, els teus colors principals són el groc, el blau i el blanc.
0: Molt bé.
1: Així està el teu logo.
0: Uh-huh.
1: I a la teua pàgina web tu parles en este to.
0: Vale.
1: Un to més formal, més informal, més graciós, més humorístic, més seriós, etcètera. I tu li dius sí, correcte. I esta és la teua tipografia, vale?
0: Vale.
1: I a partir d'ahí... Ell diu, vale, què vols crear per a xarxes? I li pots dir, pues mira, vull crear uns continguts per a dir quins són els meus serveis o quins són els meus 5 productes per a aquest estiu.
0: Vale.
1: I la ferramenta agarra aquestes imatges i el que tu li has dit i el fa, pum, pum, pum, 3 imatges directament agarrant les fotos de la teua pàgina web en un text que tu després pots canviar, però directament el crea. I ses imatges que tu després pots compartir en xarxes, vale? Les descàrregues les pots compartir en xarxes. I a més, i ses imatges, el diu, vols animar-la? Hi ha un botonet que posa animate,
0: vale?
1: Li apretes i convertis aquesta imatge en un vídeo.
0: Mm.
1: un vídeo que a lo millor només és que, pues imagina't, un producte que faci un zoom i li posi el text damunt.
0: Vale.
1: Tinc diversos casos de diversos clients que l'hem utilitzat per això, no? Per a, no sé, l'altre dia estàvem provant en turisme de Bocairent, estàvem provant, no? I una imatge de la vista típica de Bocairent, no? Pues a lo millor el feia zoom i t'allunyava. Bueno, feia un zoom que t'allunyava i posava, vine a veure l'eclipsi el dia 12 d'agost, perquè ara estan promocionant lo de l'eclipsi el 12 d'agost, no? O un xiquet d'un restaurant en Morella. Va ser molt graciós perquè estàvem fent una classe i un xiquet d'un restaurant en Morella i en una foto com si estiguera ratllant una trufa damunt d'un pla d'ous i creïlles.
0: Sí.
1: I li vaig dir a Pomeli que m'animara a ixa foto i ratllava.
0: Ah, sí?
1: Ratllava la trufa.
0: Ostres.
1: Ratllava la trufa i posava prova nostre ous, huevos ous trufats.
0: No sé el resultat, igual sí que he vist algun vídeo d'aquestes característiques, alguna imatge que ha creat Pomeli, però no conec ben bé el resultat d'esta IA o d'esta ferramenta que estàs dient, però tu no creus, jo sempre vaig a fer la pregunta així, tu no creus que s'estem passant un poquet, sobretot els comerços, a l'hora de crear imatges per IA, perquè són totes igual, de tots els comerços igual, els mateixos colors, les mateixes animacions, etcètera, etcètera, etcètera?
1: Pues jo crec que un poquet sí.
0: Gràcies.
1: Jo crec que un poquet sí, però perquè utilitzen tots, se man directament, tots no, no vull generalitzar, però moltes vegades el que sí que estic veient que se man directament a ChatGPT o a Gemini i li diuen, crea'm una imatge de tancat per vacances de tal hora, tal hora, i no sé què, no sé quantes,
0: i les cartes, i les...
1: I és tot igual.
0: És tot igual.
1: Si jo m'ho dono a compte en alguna peluqueria que seguís, que dic, això és igual que la que acaba de fer no sé quin ajuntament, saps?
0: És que peluqueries no seguís. Però el que siga.
1: Pues esteticia, bueno, tampoc, però sí que donat compte en algunes peluqueries d'esteticients que està passant això, no?
0: Sí.
1: Pues bueno, en este cas això és completament diferent. Està agarrant una foto de les que tu ja tens en la teua pàgina web i està posant-li un text
0: si no
1: molt senzillet.
0: Web? Si no tens web?
1: Això és lo mal. Però és que, per a mi, encara que tots els comerços, encara que siguin comerços
0: si no
1: molt xocotets, haurien de tindre web perquè
0: les
1: xarxes...
0: Tant.
1: O sigui, un dia, a Mark Zuckerberg, o a qui siga, o a Elon Musk, li se creuen els cables i les xarxes les apaguen...
0: Se creuen els cables, diu.
1: Més encara? Cortocircuiten i les xarxes desapareixen, hem perdut la nostra comunicació en els nostres seguidors, en nostres clients, o Google ja no mos troba, no? Entonces, jo crec que encara que sigui una pàgina web senzilleta, on tinguem el nostre nom, la ubicació, algo d'informació i unes quantes fotos, tots hauríem de tindre, no?
0: Sí.
1: Tu també.
0: Ja ho sé.
1: Tu també. Pues bueno, esta, encara que digam quatre fotos, pues agarris les quatre fotos, però ja són les teues fotos.
0: Ja, sí, està clar.
1: ¿Vale? No està inventant-se coses.
0: No està inventant res, ni està...
1: I agarra la teua foto i li posa damunt un text de... Sí. Tancat per vacances de tal dia a tal dia. Però ja és la teva foto, no és la mateixa que estan posant tots en xarxes socials, que pareix que estiguem tots fent
0: el mateix.
1: Correcte. I l'animació solen ser animacions de 5, 6, 7, 8 segons, molt senzilletes, és que no tens que fer res, és que dir, m'agrada, i descarregar-la. ¿Vale? No és que tens que fer altra cosa. I a lo millor és això, tu estàs parat, però fa aixina com si ratllara la trufa, no? O el fa un zoom, o de repent dius que... L'altre dia el meu germà estava provant que apareguera el sol per darrere, no? Que apareguera... Perdona, que estava el sol darrere d'una finca, pues que de repent s'il·luminara com si es fera de dia.
0: Ah,
1: ¿vale? Entonces, coses molt senzilletes. És que no és precís fer megaproduccions de Broadway. És que no em fa falta.
0: Sobretot per al xicotet comerç, que a lo millor no necessita això, com tu dius, per a les seues xarxes. A lo millor.
1: Les xarxes necessiten, a veure, per a que un comerç li aparega a la gent en xarxes socials, és a dir, que a tu t'aparega, no una peluqueria, però qualsevol altra cosa, al final és freqüència. Les xarxes volen freqüència, que publiquem. No que publique jo avui un contingut i hasta d'ací dues setmanes no publique una altra cosa, no?
0: Yeah.
1: Que durant la setmana una foto, un vídeo, alguna història... que l'algoritme vol això, no? Ixa freqüència. Entonces, esta ferramenta és molt fàcil per fer ixe tipus de documents, ixe tipus d'imatges, de vídeos, de creacions. I Google Labs Té, a més de Pomeli, esta, la de Flows, que també fa vídeos. N'hi ha una altra que es diu Stitch, com Lilo i Stitch. I, bueno, ja el dic, gratuïtes, molt senzilles i fàcils d'utilitzar.
0: Pomeli, anotem per ahí, Pomeli. Moltíssimes gràcies, Clara. Fins a si la temporada no està gens mal. Moltíssimes gràcies, de veres, per voler jugar una vegada més amb mi a fer ràdio. I en este cas a parlar d'intel·ligència artificial, encara que la meva intel·ligència ni és artificial ni és. I si tu vols, tornaràs. Tu tornaràs, si vols, a setembre, amb més intel·ligència artificial. Pues... si vols, només si vols.
1: Jo pense que sí.
0: Doncs... bon... no, no, anava a dir bon estiu, sí, bon estiu.
1: Bon estiu.
0: I tornem a parlar.
1: I que no ens estropei l'aire condicionat, ja.
0: Gràcies per tot, Clara.
1: Gràcies a tu. Adéu.
2: Más de 35 compañías de luz, comparar una por una? No, loco.
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
5: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'on tinyen la veiem assegudes, te ho jure.
6: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
5: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
6: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
7: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
11: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Entrem ja a la recta final d'este dilluns 13 de juliol de 2026. No la recta final del dia, però sí en la recta final del programa. D'este hoy por hoy un tinyent Vaida Albaida, que ja sabeu que estem ací fins a les 2. Ara que arriba ara 14, amb tota la informació nacional i internacional. I la recta final dels dilluns arriba Jesús Insa i la seua playlist, les seues cançons, la seua musiqueta. Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Pues sí, així estic amb tot això que has dit, sí, una vegada més. Sí.
0: Una vegada més, i hem de dir que... ¿cómo era aquella canción? Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Bueno, más o menos. Sí. ¿Per qué liem això? Bo, el hoy por hoy, on tinguem Vaida Albaida, continuarà durant tot l'estiu. Estaran Esteban Arroyo, Carmen Úbeda, algú dels companys de Radio on tinguem Cadena Ser fent este horari. Però oficialment la temporada d'este hoy por hoy, on tinguem Vaida Albaida, amb Miguel Coll i col·laboradors, finalitza el 17 de juliol, este divendres.
1: Exactament.
0: I... per lo tant, és l'últim dilluns de la temporada i l'últim dilluns que apareix per ací, de moment, en aquesta temporada.
1: Així és, així
0: Jesús Insa. Així na que anem a veure què has preparat.
1: Que sóc el primer, no?, que se'n va, no?
0: Després sí, de després, bueno, se n'ha anat Clara fa uns minuts, se n'ha anat Clara. Ara tu, i a poc a poc, esta setmana, us aniré dient adeu amb el cor a tots els col·laboradors i col·laboradores del programa, desitjant que torneu la temporada que ve.
1: Un desig mutuo.
0: Oh, gràcies. Gràcies, s'agraeix. Vinga, què has preparat per aquesta última playlist?
1: Doncs vull anar a fixar-nos en 5 cançons que han vist la llum al llarg d'esta temporada, sí, d'este curs, podríem dir, 2025-2026, en l'àmbit televisiu, en l'àmbit cinematogràfic i en el radiofònic en general. Així que, bé, temes significatius d'esta temporada que conclou en el que a mi respecta.
0: Perfecte. I per on comencem?
1: Doncs anem a començar

0: No sé quantes edicions portes sense saber res de Operació Triunfo.
1: Sí.
0: Però tal volta esta siga la primera vegada que no he vist ni sentit res, absolutament res. Però gens ni miqueta, eh?
1: Vaig a entonar el Me Too i jo també, tampoc.
0: Ah, sí? Dir,
1: sí,
0: tampoc?
1: Sí, jo tampoc, tampoc he sabut res d'OT 2025.
0: Veus?
1: Però sí que és de veres que les cançons oficials, els himnes oficials, que boniquets i que emotius
0: sí, queda
1: són
0: molt bé, queda
1: sempre,
0: molt bé.
1: Eh?
0: Anava a dir-te-ho, quan comença,
1: sí,
0: quan comença a cantar tot Seixina, queda com molt
1: sí,
0: boniquet, no?
1: Però en referència a les emocions, a
0: sí,
1: l'esforç,
0: sí,
1: les experiències personals dels concursants al llarg de l'edició, i bé, és una cançó que ha sigut interpretada en moments significatius del concurs al llarg de les setmanes que ha durat. Es va iniciar a mitjans de setembre del 25 i va durar fins al 15 de desembre del mateix any. I va ser guanyada la edició per la cantant sevillana Cristina Lora.

0: més, jo crec que ara es fa en una plataforma, crec que és en Prime Video, en Amazon Prime Video, que no és en obert, que sí. És en una plataforma. Aleshores,
1: has d'anar a buscar-ho.
0: No, és clar, no és que no tinga jo aquesta plataforma, però que no m'ha cridat l'atenció, tampoc he tingut temps, i sé que està mal dir això, no? Però sobretot quan treballes pegat a l'actualitat. Però és que no em dona la vida. I no he vist temps.
1: Jo vaig ser dels que van seguir el primer, un poc del segon, a partir d'ella vaig dir, hasta aquí.
0: No, jo sí que és edicions, les primeres, sobretot, evidentment, a mi jo estava treballant en una emissora musical en aquest moment, i vaig seguir les edicions, diferents edicions, inclús quan va tornar després de molts anys de no fer-se, que també tal, vaig seguir-ho, cap problema, en reconèixer, si no tinc problema, però...
1: Per què,
0: claro. Però esta última és que res de res.
1: A més, Operación Triunfo va ser un programa que, fixa't, sempre ens agrada sentir les cançons en les versions dels cantants autèntics, no? I crec que va ser, per a mi, almenys, això va ser la meva impressió, el programa que va fer que volguérem comprar discos amb cançons conegudes però interpretades no per els artistes originals, sinó per ells, pels concursants.
0: I que la indústria va reviure gràcies a aquest programa.
1: Molt, sí.
0: Hi ha una història, hi ha diferents documentals que ratifiquen tot això que estem dient, no? Però no és el tema. El tema és ese lugar, que és la cançó que ha triat Jesús Insa per a començar esta última playlist de la temporada. Però on continuem?
1: Pues continuem per una pel·lícula que feia temps que, bueno, que no estava en les pantalles cinematogràfiques i que ha tornat també durant este curs. Recientment és la saga de Toy Story, que, bueno, amb el Toy Story 5, el número 5, ha saltat a les pantalles fa poquet, també,
0: sí,
1: i que té com a banda sonora, a part de la música i de la cançó de Hay un amigo en mí, que es recupera també en esta película, amb Taylor Swift, el tema I Knew It, I Knew You.

0: Una pel·lícula que, com sap tota la gent, es va estrenar el 17 de juny, el mes passat, i en la que es posa sobre la taula la rivalitat entre els joguets clàssics i els nous desafiaments tecnològics.
1: Un tema, per als que són pares i mares, ho entendran, molt interessant. Molt interessant. És una cançó original?

0: És una versió. Esta, ho saps?
1: Jo diria que és la versió original.
0: És la versió,
1: sí. De Taylor Swift, que va ser qui la va composar també.
0: Val. Hi ha un moment que em recorda una altra cançó que no és de Taylor Swift. Però no recordi quina,
1: Aquestes cosetes que passen de tant en tant.
0: Sí, coses que hem parlat alguna vegada. Per cert, ja s'ha casat Taylor Swift, eh? Ah. Està tot el món parlant de la, la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden. Ja s'ha casat.
1: Felicitats, enhorabona.
0: Ai, apanyat. Has vist tu les pel·lícules de Toy Story?
1: La primera i crec que la segon.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Ja, jo he de dir que he vist les tres primeres i tant. Bé, molts amics meus, però com és possible que no hagis vist... Però no les he vist.
1: Jo les vaig veure de servicio.
0: Amb els xiquets. Amb els xiquets, val. Jo sé que el meu fill ja l'ha vist, la 5, però... Però continuem, Jesús.
1: Doncs anem a posar el número 3 d'esta llista que tenim per avui amb un altre tema que no és que hagi vist la llum enguany, però sí la versió de la que anem a parlar.
0: Val.
1: És el tema de la sèrie de televisió Sueños de Libertad, interpretat per Malú. Ah.

0: seguramente algún va a comentar en algún momento que hi ha una sèrie de televisió que es diu Sueño de Libertad, però ara mateix no el recorde.
1: Sí, doncs els seguidors s'emitix cada dia de dilluns a divendres.
0: Mare Déu.
1: En l'hora de la sobremesa.
0: A quina hora? A sobremesa, clar.
1: Crec que és, no sé, sí, sí, sí. És a les 3 i mitja sí, o les 4.
0: Sí. La típica
1: jo
0: sèrie.
1: Jo és que no la seguís tampoc, ja. Realment. Ja, ja. Però, en fi, molt popular. Porta 2 anys i mig quasi ja emitint-se. I el 16 de gener d'este any, de 2026, es va estrenar com el tema de capçalera La veu de Malú. Abans la cantava Marwan. I, bueno, és una sèrie que, com t'he dit, porta ja quasi 2 anys i mig emitint-se, i ella la va cantar per primera vegada abans d'estrenar-se en la capçalera de la sèrie en una semifinal del concurs La Voz.
0: Ah, mira.

0: He de dir una cosa, clar, la cançó interpretada per Marwan, jo sí la coneixia, però clar, ara a l'escoltar el Malú dic, ostres, m'agrada més Marwan. És una, és una opinió, sí, clar, personal. Però clar, no sabia que Malú l'havia fet a seua. Molt bé.
1: Molt bé. Continuem.
2: Continuem ara amb la sempre ben rebuda Rosalía.
0: Home!
2: Que és admirada per, com se diu, per chicos i grandes, sí, podríem dir, no? La veritat és que és aixina.
0: Sí, senyor.
2: I anem a escoltar, doncs, la perla del seu últim treball, precisament, el titulat Lux, que és La Perla.
0: Fantàstica.

0: encara no he trobat...
1: No bueno, sabries dir que és, no? Sí, que la fa distinta, especial, diferent, no?
0: I que enganxa. Sí. O sea, hipnotitza, d'alguna sí. manera.
1: Saps? I esta cançó també... Vamos, a mi particularment també m'arriba a fer sentir sí. aixina, com dius tu, hipnotitzat.
0: És que és un poc la lletra, és el ritme, sí, és la manera de cantar.
1: És no que sé. De descansar, és tranquil·la tot... en tot el que diu, per supost.
0: Exacte.
1: Però sí, sí, i a més esta cançó, bueno, el disc es va gravar amb l'Orquestra Sinfònica de Londres, sí. compta amb col·laboracions com les de Björk, Estrella Morente, i Yariza i su Esencia, amb qui sí. canta esta perla.
0: Sí, sí, sí. sí.

0: I també així fusiona el pop amb l'estil regional mexicà i se suposa que està dedicada a alguna de les seues exparelles, també.
1: Sí, sí, això queda clar, clic.

0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes
1: nada. Me parece brutal. He de dir que, i he de confessar, que a l'escoltar les cançons de l'últim disc, que, on està la Perla,
2: Lux,
1: he de dir que al principi jo em provocava un poquet de rebuig, saps? És com, no sé si m'entrarà.
2: Passen aquestes coses a voltes, eh? El que primer passa... que provoca això, després resulta que és tot el contrari.
1: Sobretot el que és molt mainstream, a mi sempre em para un poc. Saps? Me quedo un poquet darrere.
2: Sí.
1: Però he de dir que m'ha conquistat d'una manera brutal. Sí,

0: Gràcies per este regal, Jesús. Vinga, va, com acabem?
1: Doncs anem a acabar pues, també com hem començat. Anem a fixar-se ara en una cançó a la que enguany realment així en general no li hem prestat molta atenció, que tots els anys sí que li la prestem, però enguany no, i és la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió, que es va celebrar en Viena enguany i porta per títol Bangaranga, és de Bulgària i està interpretada per Dara.

0: 방가랑.
1: Explica'm això, per favor, Jesús.
2: Esta és una d'aquestes cançons que la primera volta que l'escoltes també, jo crec que dius, el quedes també aixina un poc i dius, a veure, necessite processar això un poquet, escoltar-ho més voltes.
1: Sí, i una copeta, saps?
2: Bueno, pot ser també ajude, per supost, però bé, a veure, cal dir que va ser una cançó que va conquistar tant per igual al jurat com al públic, o sea, per prou unanimitat va guanyar per primera vegada el triomf de Bulgària, en esta ocasió va ser. I bé, és una cançó urbana interpretada per Dara, que és una artista búlgara de 27 anys i que va fer una actuació molt visual, com ho és també el vídeo. Jo convide a qui no hagi vist el vídeo o l'actuació d'Eurovisió, que la veja també i li acabarà de arredonir la cançó. I què és el bangaranga? Ella diu, jo sóc el bangaranga, I'm the bangaranga. Pues és l'equivalent del caos festiu, a la energia desbordant i al desenfre. Així que cadascú que li traga el partit que millor li vinga.
1: Com deia Iniesta, calice para todos, pues bangaranga para todos.
2: Eso es.
1: Doncs, amic, hem d'anar-se'n, perquè arribem a les 2 del migdia i acaba el programa, i acaba la secció, i acaba la temporada per a esta playlist que cada dilluns puntualment ha portat ací Jesús Insa. Jesús, moltíssimes gràcies.
2: Ha sigut un plaer pensar cada setmana de que podíem parlar al voltant de la música, de 5 cançons.
1: Així gràcies. Que... El plaer ha sigut meu per tindre't esta temporada. Com he dit abans, la temporada, l'hoy por hoy, el programa continua, però la temporada oficial acaba, podem dir, i tornarà oficialment també en setembre i el nostre desig és que Jesús Insa continuï amb nosaltres.
2: Farem tot el possible perquè així siga, per
1: supòs. I no sabem si serà la playlist dels dilluns o serà una altra cosa
2: distinta, segurament.
1: Però estarà així. Jesús, moltes gràcies, molt bon estiu.
2: Igualment a tots els nostres escoltants i a tu.
1: I recorda, hi ha que ser bona persona.
2: Sí, per supòs.
1: Adéu, Jesús.
2: Adéu.

0: l'avinguda Palop 28 de Benigànim.
1: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marts a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
2: Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar y para opinar. Hora 25. Tiempo para entender la actualidad. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. La actualidad con tiempo en Hora 25. Cadena SER.
3: Radio Ontinyent.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.
4: La Ventana con Marta del Vado.

0: A l'entrevista d'avui continuem parlant de cultura i de cinema amb una actriu de casa, d'ací, que continua fent-se un lloc en la gran pantalla. Parlem de l'olleriana Conchi Espejo, que forma part del repartiment de L'Último Mono, la nova comèdia dirigida per Joaquín Mazón, que arribarà als cinemes el pròxim 7 d'agost. Una pel·lícula rodada íntegrament a València, amb Susana Abaitua al capdavant, i un repartiment on també trobem Òscar Lassar, Arte, Xavi Francés i Paula García Sabio. Amb Conchi anem a parlar d'esta experiència, del rodatge, del seu personatge i del moment professional que està vivint actualment. Li donem ja la benvinguda. Conchi, bona vesprada. Què tal? Com estem? Feia ja un temps que no xerràvem.
1: Em dóna molts bons records i amb aquest motiu més que mai, perquè estic molt il·lusionada amb aquest projecte. Sé que us va a encantar i sé que és una pel·li que la gent va anar i va disfrutar molt al cinema. O sigui, que molt xulo.
0: Doncs abans que res, enhorabona per este nou projecte. I com va arribar a tu la proposta de participar? O com va sorgir tot que tu formes part de L'Último Mono?
1: Pues la proposta, la veritat, va ser com, bueno, com sol ser, que és a través d'un càsting en el que tens que passar totes les proves. Jo vaig fer el càsting a Madrid i Eva Leira i Yolanda Serrano, que són unes de les millors directores de càsting que n'hi ha en el panorama actual a Espanya a dia d'avui, va ser la primera volta que vam confiar en mi, que em va donar moltíssima il·lusió, perquè jo les admire molt. I damunt, amb aquesta cosa que és la meva primera comèdia, com comèdia, perquè els projectes que jo sempre faig, pues sempre n'hi ha un to de comèdia, perquè jo soc una tia graciosa. Però sí que és de veres que sempre havia fet drama en tono verídic de comèdia. Això és una comèdia espanyola. I a mi és un gènere que crec que, de fet, en Espanya està molt infravalorat i que a mi sempre m'ha agradat molt, que crec que damunt dels espanyols disfrutem molt d'això, d'aquest tipus de cinema, i anem a compartir-lo amb les famílies, i anem a compartir... Jo recordo anar al cine d'On Tinient, per exemple, o al cine de Gandia, en la família, al centre comercial, a veure aquest tipus de cine. Entonces, quan la gent a voltes renega de la comèdia espanyola, jo dic, Mari, però si és l'únic que vas a veure. Saps? Entonces, molt contenta, però va ser a través d'un càsting d'aquestes noies que són espectaculars i sí, i molt contenta, però ja vaig passar totes les fases com les passaria a qualsevol altra, i vaig ser jo.
0: La pel·lícula està dirigida per Joaquín Mazón. Com ha sigut treballar amb ell i què destacaries de la seva manera de dirigir?
1: Pues Joaquín és un bonico, és un crac, a mi m'agrada molt, la veritat. Són rodatges molt divertits, on hi ha molta confiança, no es sent apretat, sí, és com... ell es fa ser un amic més i després, des d'ahí, ja sí que te dirigís dient-te el que creu que podries millorar o... més que res, el dona l'espai per a que tu puguis provar. I va ser molt, per exemple, aquesta pel·lícula que damunt... ell sempre ho diu, que és algo molt xulo, que diu, no s'espereu veure una pel·li feminista perquè l'ha dirigit un home. I això és algo dit amb molta... per a mi, amb molt de respecte, la veritat. És una pel·li que tracta de coses que a dia d'avui estan presents en el media i en tot, però que no pot ser mai una pel·li feminista per estar dirigida per ells. I la part feminista ens l'ha deixat a Susana Baitua i a mi. Ens l'ha deixat crear uns personatges a través de lo que nosaltres com a dona vulguem expressar, com a dones, en este cas, ambes. I Susana i jo ahir hem fet molt bon tàndem, perquè li han proposat canviar algunes coses, tirar-les des d'un altre punt, que a lo millor si algun moment era més graciós tirar-lo més des de la veritat i des d'algo més serio, o a la inversa, tipo, a això anem a tomar-se un menys en serio. Ell mos ha sentit molt, i això s'admira, jo ho admiro molt, la veritat.
0: Sense fer spoilers, quin personatge interpretes i què ens pots avançar d'ell?
1: Bueno, el meu personatge és la canya, Cari. És la canya... O sea, bueno, A mi em feia molta gràcia perquè, clar, o sea, esta pel·lícula, que ja us dic, o sea, us anima molt a anar a veure-la al cine, perquè va d'un guru de la seducció, que ara ne tinguem prous online, d'aquests homes que ara de repente venen com a cursos per a... I este el fa Juan Dávila, que Juan Dávila, si la gent no el coneix, crec que en veritat la gent sí el coneix, perquè a dia d'avui ell és Madonna en Espanya, o sea, és el comediant el que més tickets ven, i Juan Dávila fa d'aquest guru de la seducció, te pixes de la risa amb ell, i bueno, i el no és ningú spoiler, perquè la premissa és que els seus oients els vamos, fa una aposta de que va a conquistar a la feminista més important d'Espanya, que en aquest cas és Susana Baitua, i el meu personatge és la manager, mujer jove empoderada con hijos, o sea, seria com la Erin Brockovich en Fis en la mà de que sóc la cunyada de Susana, en aquest cas del personatge de Susana, de Mariela, i sóc la seva cunyada, mànager i millor amiga. Entonces vaig darrere d'ella tot el rato, sóc la més organitzada, però sin embargo també represente la part més lliure i més del feminisme que a lo, bueno, del feminisme i de la dona, que no té per què no prendre's la vida de ser lliure, d'eixir de festa, però tindre un home, o sea, la que és un poc més políticament incorrecte. En lo que se diria. Entonces, a mí me agrada molt, perquè jo sí que em veig ahí un poc reflejada. No entendre un home i fills, de moment.
0: Tot arriba.
1: Però en aquesta part, no, de la cosa més punky, de dir, se pot ser qualsevol cosa i no ser perfecta, jo crec que la gent en el meu personatge va a veure reflejada bastant, la veritat.
0: ¿Creus que el cinema pot ajudar a reflexionar sobre estos temes sense perdre el to divertit?
1: Per supost. De fet, jo veient-la tenia esto com la por de que a veure si no és lo suficientment o sea, si es queda com en un terreno intermedio de no haver-te contat res i de deixar-ho banal, perquè és un tema que a dia d'avui està candent en societat. Pues no, jo crec que la gent va disfrutar-la, que tot el món es va riure, inclús és que el que s'enca reflexat d'alguna manera podrà fer-se alguna pregunta però sense sentir-se juzgat, o sea, és molt sí, tranquil·la per això. Jo crec que és una peli per a que tot el món vagi, es tira unes risses i com a molt diga, conec algú, saps? Com es faci quatre preguntes, sí. Que això jo sí que crec que aquestes quatre preguntes poden mobilitzar a la societat a dir, ostra, qui sóc a dia d'avui? Estic seguint la persona que vull? I si de repente sí, pues vale, eres la persona que quieres ser, ja està. Però és que jo tinc en pensament de que hi ha molta gent que no es replanteja i el cinema és verdaderament una ferramenta increïble per començar-te a replantejar coses, fer-te preguntes i veure altres realitats que no són les teues. Entonces, per supost, a aquesta pregunta, sí, rotundo.
0: Un altre aspecte destacat, com he dit al principi, la pel·lícula ha sigut rodada a València. Com ha sigut treballar tan prop de casa?
1: No, o sea, València és un personatge més en la pel·li. L'altre dia ho dia en el primer junket de premsa que vaig fer, amb tota la premsa, i València és un personatge més. O sea, perquè amb aquesta premissa que vos ha contat, València és on passa aquesta... O sea, Mariela, que seria el personatge de la comediante feminista, va fer el pregón del Dia de la Dona a València. València, en la peli es veu reflexada espectacular. O sea, n'hi ha unes escenes de la manifestació que es van gravar a la plaça La Verge, bueno, per tota València. Sí. Bueno, l'arquitectura allí, la il·luminació, era impressionant. O sea, jo estava emocionada i jo deia, no toca llorar, en plan, ¿sabes? No toca plorar, que és una comèdia. Però literalment està molt bonica. Es veu tota València. O sea, literalment jo crec que és una peli en la que se va a veure pues això, com a història de València, de veure reflexada tot el centre i el que no és centre damunt. Tot. Sí.
0: Conxi, tu eres de l'Olleria, quan tornes a casa per doncs, menjar eixe arròs al forn, eixa paelleta...
1: I a veure la iaia.
0: Sí, eh?
1: Que ara la meva iaia, a veure si me sent. Pepica, te buic... m'encanta, ojalà sí. Bueno, vaig a tornar dins de no res perquè tinguem l'estrena, el... tinguem com una preestrena aquest dijous. Oh. Entonces jo torno i em quedo uns dies ja en Olleria. Això és el que passarà. I sí, vaig a tornar per estar amb la meva iaia, contar-li que me vinga a veure. Jo encantada que ella me vinga a veure a tot el que puga, a l'estrena i a tot. I sí, jo tiré molt de menys, l'Olleria, bueno, València en general. Sí. Tu no saps el que va ser gravar 2 mesos allí. Que jo, en la sort, a gravar molt a València. Sí. Me criden molt per a gravar i de repent tornar a viure 3 mesets, 2 mesets, això em dona vida. T'ho juro, així, en la meva cosina, en les seves amigues, literalment, me torna vida. I jo vull... Bueno, menys mal que jo a Madrid visc en el meu germà. I parlar valencià parle 24-7. O sea, sí. Ma casa és un microunivers de València en el centre de Madrid. I és així, no?
0: Conxi, després de participar en projectes com La Valenciana i ara El Último Mono, en quin moment professional diries que et trobes?
1: Pues em trobo en un moment professional... molt xulo, crec jo. De veres que això, contestar-ho jo, és complicat. La veritat. Digo, que diguen els demás. Els meus managers, que són Carcelen, que són espectaculars, des d'assistir també un beset, perquè els meus representants són tot. Ells sí que me diuen que estic en un molt bon moment, fent molt de projecte, amb molta gent interessant, amb coses per eixir... damunt, vinc ara de fer una Helena de Troia, que damunt estic fent teatre, l'ha fet en Grècia, l'ha fet fora, o sea, fer una Helena de Troia en Xipre, m'he anat a Xipre a fer-lo. Entonces estic com molt contenta perquè se me donen molts personatges, se m'estan obrint nous camins, pues això sí, hasta el moment havia fet drama, pues ara comèdia, no? I jo crec que sí que sóc una tia xula, graciosa, que pot fer tot el que li tiren a la cara. Ara el meu somni és fer algo musical, en plan, una producció musical al cinema. Això ja seria, em donaria tot, perquè això la gent no ho sap, però jo toco, canto i volteretes per atrás.
0: Eres una totterrenya.
1: Sí, ho soc. Home, mira, viure en Olleria és el que té, que tant no n'hi ha pa fer, entonces un descampat dona pa molt, sí. Saps?
0: Hi ha nous projectes en l'horitzó que ja ens pugues avançar o encara toca guardar el secret, algun secret?
1: Encara toca guardar algun secret. És de veres que sí que tinc algunes cosetes, que, com xocotets, personatges molt xocotets que ja estan aixint de per ahir. Tant el Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, com tinc també... Són molt xocotets, però bueno, amb gent molt important. I estic molt orgullosa d'haver format part d'aquest projecte, també en una altra pel·le valenciana, Looking for Michael, que tinc alguna coseta ahí de personatget, o sea, tinc diverses cosetes que estan a punt d'eixir i algunes que, clar, no puc dir perquè estan encara per gravar-se.
0: Doncs, com hem dit abans, El Último Mono s'estrena el 7 d'agost en No Res. Què li diries a la gent de la teva comarca, a la gent de la Vall d'Albaida, que ens està escoltant ara o ens escolta després al podcast, per a que vagi al cinema i gaudisca amb la vostra pel·lícula?
1: Pues jo li diria a la gent que s'alce de casa i que vagi al cinema, que no s'espera a veure-la en la plataforma perquè mereix molt la pena. Anar, gaudir en família, en grup, en amics, en lo que siga, de lo que és una vesprada, una nit de cinema, perquè això ja estiguem deixant un poquet de costat, i no, que s'alcen i que vagin a veure als cines, perquè n'hi ha que apoyar els projectes espanyols, els projectes valencians, que en este cas és València, el productor Fernando Bovaira, que és un altre un valencià de port xulíssim, molta gent valenciana involucrada que n'hi ha que apoyar, i que damunt és que ni siquiera apoyar, o sea, és que, i esto és una peli per anar a riure, és que ningú va perdre la vesprada, ja us dic.
0: Doncs ja que anar, 7 d'agost s'estrena El Último Mono, en el cual, entre el repartiment de la pel·lícula, està l'olleriana Conchi Espejo. Doncs, Conchi, m'alegre molt de tornar a parlar amb tu. Ja aniràs contant-nos doncs, totes aquestes feines que van eixint-te.
1: Igualment, i mira, si vaig a València, bueno, si vaig a l'olleria, per si me passi vos veig en persona, per fi, no?
0: Perfecte, sí, sí, quan vulguis, sí, sí, sí. Així t'està a casa.
1: Ai, que bé. Pues, pues envio un beset, sou els millors.
0: Gràcies, Conchi.
1: Un besit, chao, chao.
0: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Els pròxims dies venen marcats per temperatures molt altes, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. El dimecres arribarem a superar els 40 graus. De moment, per a este dimarts, tocarem els 38, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tenim avisos per altes temperatures, cels que estaran poc nuvolosos, amb calitxa creixent, i vents que marcaran la component sud. El dimecres, el risc és important, a vista taronja, temperatures que, com comentaven, superaran els 40 graus, serà una jornada molt calorosa i boscosa, amb cels que veuran pas d'intervals de núvols.
3: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs paciència, no ens queda altra. Com dèiem al principi del programa, continuem pendents de l'incendi declarat dissabte per la vesprada en una planta de reciclatge del polígon Els Serrans d'Aielo de Malferit, on els bombers continuen treballant sobre el terreny, tot i que la situació ha millorat i part del dispositiu ja ha sigut desmobilitzat. El foc, que va deixar una gran columna de fum i que, segons ha explicat l'alcalde d'Aielo de Malferit, Cristian Verdú, va tindre uns primers moments de molta intensitat.
4: Les primeres hores van ser brutals, és que no hi ha una altra forma d'explicar-ho, no? Les flames eren com 4-6 metres d'altura, fum negre i no es veia absolutament res de l'interior.
0: Per sort, l'incendi només ha deixat danys materials.
4: Van trobar una persona indisposta per allí en un bancal prou proper que probablement si aquesta actuació no s'haverà fet, tal volta estaríem parlant d'alguna víctima.
0: Els bombers continuen treballant en l'incendi declarat, com dèiem, dissabte de vesprada en eixa planta de reciclatge d'Aielo de Malferit. Segons l'última actualització, continuen sobre el terreny dos dotacions i un comandament del Consorci Provincial de Bombers, així com maquinària de la mateixa empresa encarregada de remoure el material per facilitar l'extinció definitiva. Cristian Verdú, l'escoltem de nou a l'alcalde d'Aielo.
4: El que s'està cremant encara són bales de cartó i paper. Aleshores, aquest combustible és molt difícil d'apagar perquè va cremant-se per dins, encara que no hi hagi flama. El que comenten els bombers és que van estar 2-3 dies, encara no hi ha perill de que es torni a agarrar res més, simplement és aquest fum, no?, que està encara així.
0: L'Ajuntament d'Aielo de Malferit va demanar a la població que es confinara als domicilis, tancara portes i finestres i evitara eixir al carrer davant la presència de fum. Esta és la situació actual, l'última hora d'este incendi.
5: Nostalgia Millennial.
6: ¡Arriba!
5: Con Pilar de Francisco.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: El Mundial de Futbol és viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marts a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
2: En un mundo donde los algoritmos eligen qué te interesa, qué noticia importa,
3: este contenido es muy tú.
2: Y hasta qué ideas te definen, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges el rigor. Entender lo que pasa. Conocer la actualidad y tener tus propias ideas. Eliges hoy por hoy. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Hoy por hoy, Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació.

0: informació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Señora, ¿a usted qué le gusta más, la cadena SER o su marido?
3: Mi marido, claro.
4: Gracias, amor.
2: Vale, tápese los oídos, señor.
4: Vale.
2: Ahora no nos oye. ¿Qué le gusta más, la SER o su marido?
3: Pero usted ha visto a mi marido, ¿a usted le gusta?
2: No.
3: Pues a mí tampoco, hijo. Prefiero la SER.
2: Cadena SER, tu secreto.
3: Y lo quiero, ¿eh? Quererlo lo quiero, pero míralo, ¿a quién le va a gustar esto?
5: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
6: Radio Ontinyent. Cadena SER. El poder de la conversación.